0: Donem-nos les mans, vine amb nosaltres. Donem-nos les mans, entra dins la nostra ronda. La dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions.
1: Oui, entre toutes générations.

Aquel nuèch s'acabo pas, de cada part i a l'obertà escuro, tornar a l'albo. La glòria de moro sul pas, de cada part i a l'obertà escuro, tornar a l'albo. Nuèch de cadenos e de stoc, per neri bla la lengua d'accuro, tornar all'albo.